0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Connecta't a Ràdio Obrera.
1: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Tant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 913-1326. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: 107.9. 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. 107.9 FM.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
6: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
5: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
6: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
5: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
6: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
5: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
7: Entre tots i totes, fem Abrera.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: hores 100% música, 100% energia, 100% energia, 100% tu, 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Juventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
5: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera, són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Esta llamada está siendo efectuada.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
4: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
7: That's right.
8: In your face. It's gonna be a lonely night.
9: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
10: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
11: També a l'estiu.
10: Radio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
3: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
4: Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Ràdio Abrera.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Catalunya ha tornat a viure una jornada molt complicada per la simultaneïtat d'incendis en ple episodi de calor extrema i humitats molt baixes. Tot i això, els bombers han pogut estabilitzar diversos focs, però mantenen dispositius sobre el terreny per evitar revifades. Un dels incendis que més preocupava era el de Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, que s'ha pogut estabilitzar abans de les 10 de la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria de superfície forestal. També s'han aixecat els confinaments a Pontons, les Pinedes des Altes de Montmell, Vall d'Ossera, el Pla de Manlleu i les cases aïllades d'Aiguamúrcia. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Gavà, que ha obligat a confinar unes 6.000 persones de Gavà, Viladecans i Sant Climent de Llobregat. El foc que ha afectat unes 8.000 hectàrees i els primers indicis apunten que l'origen podria estar relacionat amb l'ús de material pirotècnic. A Navarcles, al Bages, el foc també s'ha donat per estabilitzat. L'incendi ha afectat vegetació forestal i ha impactat en un polígon industrial. I durant aquesta nit també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar quan faltaven 10 minuts per les 9 del vespre. Aquest matí els bombers han de revisar el perímetre, sobretot un talús de difícil accés a la part alta del flanc dret. A tot això s'hi suma que també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sant Menat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. Els bombers demanen molta prudència perquè les condicions continuen sent molt complicades i el risc de nous incendis es manté molt elevat. De fet, el Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsectares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Marmellà. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
2: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
1: L'onada ha deixat temperatures rècord a Catalunya amb màximes històriques en 10 observatoris. Destaquen els més de 44 graus a Vinebre o gairebé els 41 a l'Observatori Fabra de Barcelona, la xifra més alta en 112 anys de dades. Aquest dijous la calor extrema es manté, tot i que s'espera que hi hagi menys punts per sobre dels 40 graus. Per la tarda s'esperen tempestes i ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
3: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
1: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
4: El 8 de juliol, no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
3: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
5: Ai, amb aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Abrera.
6: Cuando bailo suena ta ta ta.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili Garcia. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han de revisar el perímetre, especialment un talús de difícil accés per la part alta del flanc dret. També ha quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, el de Gavà al Baix Llobregat, el del Pla de Manlleu que ha cremat unes 80 hectàrees i ja s'han aixecat els confinaments de la zona. A Gavà el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causat per l'ús de material pirotècnic. Amb tot això s'hi suma que ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sant Menat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. En conjunt, els incendis a les darreres hores han obligat a mobilitzar centenars d'efectius i a confinar milers de persones, tot i que ara les ordres ja s'han aixecat pràcticament a tot arreu. El risc, però, continua sent molt elevat. Per avui, el Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montmeller i Marmella. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen extremar la prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament la complicitat de la ciutadania davant les condicions.
2: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
1: De fet, pel que fa al temps, avui s'espera un nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada d'estiu. El Servei Meteorològic va llançar un avís de calor molt intensa, ha llançat, de fet, de calor molt intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40, ha arribat al seu valor màxim en més d'un segle. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a tota la ciutadania d'Abrera la seva col·laboració, responsabilitat i comprensió davant les mesures adoptades per l'onada de calor i l'elevat risc d'incendi forestal que s'està registrant durant aquests dies. I es recorda que la prevenció és una responsabilitat compartida i la implicació de tothom és clau per protegir l'entorn i garantir la seguretat de les persones. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha activat un ampli dispositiu municipal basat en la gestió, l'eficiència i l'acció immediata, activant el SECOPAL davant del nivell 4 del Pla Alfa. Així s'han tancat els accessos als espais naturals d'Abrera davant del risc extrem d'incendi forestal. S'ha activat Protecció Civil i els han facilitat els contactes de masies i cases aïllades per tal de fer difusió i comunicació de l'activació d'aquest Pla Alfa 4 i de les mesures que suposen. I la policia local d'Abrera ha activat un dispositiu especial per les altes temperatures i el risc extrem d'incendis forestals, controlant els accessos al medi natural i atenent una incidència registrada. També s'ha realitzat el control de persones en situació de vulnerabilitat mitjançant en el sistema de teleassistència coordinada amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Abrera. Les activitats

0: El casal d'estiu, l'escola esportiva d'estiu i altres activitats s'han realitzat seguint els consells i recomanacions pel benestar dels infants, joves i la ciutadania. I s'han activat els refugis climàtics municipals amb accés gratuït a la piscina municipal d'estiu aquest dimecres dia 8, dijous 9 i divendres 10 de juliol per totes les persones empadronades a Abrera. L'accés serà gratuït aquests 3 dies a l'horari habitual de la piscina, d'11 del matí a 8 del vespre i fins a completar l'aforament màxim de l'equipament. En cas que s'arribi al màxim d'aforament, s'anirà deixant entrar els veïns i veïnes a mesura que la instal·lació es vagi buidant. Per accedir serà indispensable mostrar a la recepció el DNI, un certificat d'empadronament o qualsevol document oficial que certifiqui la residència habitual al municipi d'Abrera. La piscina municipal d'estiu ha registrat aquest dimecres 8 de juliol un aforament màxim de 600 persones a l'hora. Des de l'Ajuntament d'Abrera també s'agraeix la col·laboració del teixit comercial a la seva cooperació i difusió de les recomanacions i consells davant l'onada de calor i el risc d'incendis forestals. I és que recordem, ens trobem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes és perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Informació de serveis.
0: D'altra banda, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera s'ha informat que el tall d'aigua previst per avui, dijous 9 de juliol al matí, en alguns carrers del barri de Can Vilalba, queda ajornat amb motiu de l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per la prevenció d'incendis forestals. Les actuacions es donen a terme el proper dimarts 14 de juliol a partir de les 9 del matí i fins a la finalització dels treballs. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les veïnes i veïns afectats per aquest tall disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
1: Abrera Informació. Comunicació.
0: Les tardes dels dimecres d'aquest mes de juliol són de Ràdio Abrera a la Piscina. Cada dimecres emetrem en directe des d'aquest equipament municipal edicions especials al programa Music amb Jordi Busquet i la participació de diverses entitats locals. Aquest dimecres 8 de juliol hem fet la primera sessió amb una exhibició d'Strong i Aquazumba amb Vive i Baila, molt bona acollida per part de les... amb molt bona acollida per part de les persones que gaudien de la tarda a la piscina municipal d'estiu. El dimecres 15 de juliol comptarem amb l'actuació de ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'associació Pas a Pas, que ens oferirà una exhibició de balls de saló. I finalment, el dimecres 22 de juliol farem la tercera i darrera visita de 2026 de Ràdio Abrera a la piscina amb l'exhibició de hip-hop de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios i les Joventudes Rocieres d'Abrera oferiran una sessió de ioga. A més, cada dia sortegem un total de 10 lots de productes de Ràdio Abrera entre totes les persones que s'inscriguin per participar-hi. I també col·laborem amb la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros, que funciona de dilluns a diumenge, de fins al 31 de juliol, de 4 a 8 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, a la nova zona d'ombres, amb jocs, llibres infantils, premsa, revistes i també amb manualitats i el sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera els dimecres, entre totes les persones que facin ús del servei aquell dia.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser... amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Bon dia, és dijous 9 de juliol i ja passen 9 minuts de les 8 del matí. Gràcies per connectar amb nosaltres. Això és Ràdio Abrera, això és Fórmula Matí. Començarem explicant que els bombers han estabilitzat tots els incendis que aquest dimecres al vespre encara estaven actius. El de Guimerà, a l'Urgell, que va començar a cremar a les 9 de la nit, el de Navarcles, al Bages, que ha afectat 30 hectàrees, el de Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que n'ha calcinat 80, o el de Gavà, al Baix Llobregat, que és el primer d'aquest estiu a l'àrea metropolitana de Barcelona, i ha cremat unes 7 hectàrees, i el de Setmanat, al Vallès Occidental, que estava actiu des de dilluns i que n'ha arrasat prop de 200. Tot i que ara els bombers respiren molt més tranquils, el cap del cos, David Borrell, ha dit aquesta nit que avui també serà un dia molt dur. Al vespre hi havia més de 600 bombers treballant alhora i els incendis simultanis van obligar a confinar gairebé 14.500 persones. Per tant, avui dijous no s'hi va elevar perquè dels 947 municipis que té Catalunya, n'hi ha 469 amb risc molt alt d'incendi i 190 amb risc extrem. El d'aquest dimecres va ser el segon episodi de simultaneïtat d'incendis en menys d'una setmana. Els bombers estan fent jornades de 24 hores per poder lluitar contra les flames. L'inspector en cap dels bombers deia ahir que les condicions del temps els van posar contra les cordes, però que estan contents amb la feina feta. Va reiterar que va ser un dia molt dur per la combinació de temperatures de rècord amb humitats relativament baixíssimes, per sota del 15% a la costa. Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va demanar precaució davant les activitats que es facin a l'aire lliure. I és que aquest dimecres, com estem com ja explicant, com ja indicaven també les previsions, ha fet una calor extrema en molts punts del país, gairebé a tot Catalunya. En molts punts s'han registrat temperatures realment excepcionals. Per exemple, dins de les 128 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques, amb més de 20 anys de dades, s'han assolit rècords a Vinebre. Vinebre amb 44,1 graus, Ascó 42,3, Barcelona 40,9. Sí, sí, 40,9 a Barcelona. Sant Pere de Ribes, 40,4. A Nules, 40,4. A Sant Martí Sarroca, 40,3. A Vilafranca del Penedès, 39,9. 39,5 a Constantí. 39,3 a Vilarrodona. O a Cunit, 37,6. Ens han facilitat dades de temperatures màximes d'ahir en alguns municipis del Baix Llobregat. No les tenim, de veritat. A Esparreguera, el nucli urbà, 38,8 graus. A Olesa de Montserrat van arribar ahir també a 38,8 graus. A Sant Esteve Sesrovires, el nucli urbà, 36,7. A Collbató, 36,4. A Sant Andreu de la Barca, 35,6 graus. O a Martorell, 36,9 graus. Són les temperatures d'ahir en alguns punts del Baix Llobregat Nord. Les 8 del matí i 12 minuts, més temes a part dels incendis i la calor. La policia local de Martorell ha detingut un home i investiga una dona per la seva presumpta relació amb uns fets que podrien constituir un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar, amb afectació a menors d'edat, en aquest cas, als seus fills. Els fets van tenir lloc el 5 de juliol, cap a les 3 de la tarda, a la confluència dels carrers Pau Claris i Germans Martí de Martorell. Una patrulla de la policia local que executava tasques de vigilància preventiva va detectar una situació de risc que podia ser qualificada de maltractaments i va intervenir de manera immediata. Els agents van protegir els menors i van activar els protocols corresponents. En aquest cas, els infants van ser traslladats a un centre hospitalari per la seva valoració i els fets s'han posat en coneixement de l'autoritat judicial, del Ministeri Fiscal i dels serveis especialitzats de protecció a la infància. En un comunicat, l'Ajuntament de Martorell remarca la importància de la detecció precoç i de la intervenció immediata davant qualsevol situació que pugui posar en risc la integritat física o emocional dels menors. La investigació continua oberta i es respecta, en tot moment, la presumpció d'innocència de les persones implicades, així com la protecció de la identitat dels menors. I atenció al dia d'avui, perquè la fàbrica que dona més feina a més treballadors de Catalunya és la de Seat i Cupra, al Baix Llobregat Nord. Atenció, perquè torna a mirar de reull cap a Alemanya. La greu crisi que travessa el grup Volkswagen, propietari de les marques catalanes i les seves instal·lacions, que preveu acomiadar 100.000 treballadors fins al 2030, està inquietant la plantilla del Baix Llobregat Nord. Malgrat que fa ben poc se'ls va garantir els llocs de treball i no tenen informació d'aquest nou pla. Avui, aquest divendres, per cert, fa uns dies es va filtrar que Volkswagen duplicarà els seus plans inicials de retallades de personal. Doncs és que la competència cada cop més feroig de marques xineses que ja no arriben a Europa només amb preus més baixos, sinó amb models especialment elèctrics i molt més atractius també en preu. El que encara no s'ha filtrat és com es repartirà el sacrifici més enllà de les fàbriques que deixaran de produir. Ni els delegats sindicals ni les filials com Seat Cupra al Baix Llobregat Nord ho saben encara, perquè sembla ser que hi haurà un comunicat avui dia 9 de juliol, dijous, perquè hi ha un consell de supervisió del grup. Inicialment, quan es va anunciar el pla per 50.000 persones, es va assegurar que la gran majoria de l'impacte seria a Alemanya. Però ara Volkswagen ha llançat un nou advertiment. Tot el grup ha de transformar profundament i ser significativament més competitiu, segons una nota de premsa. Per tant, al mateix temps, hi ha factors que juguen a favor de la fàbrica de Seat i Cupra al Baix Llobregat Nord, i és que és una de les plantes més eficients del grup, que està rebent inversions per fabricar vehicles elèctrics i que aquesta planta té un paper clau en l'estratègia d'electrificació del grup per als propers anys. Verem si hi ha ajustos de producció en aquesta planta. Temperatura ja a Abrera, 25 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Comencem el programa amb Max Navarro, inigualable. És un quart de nou al matí.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
7: Ara és el moment d'un dels grans noms de l'escena urbana, amb una cançó que mira enrere amb nostàlgia i molta emoció. Arriba Ozuna amb Jo de Antes. Puja el volum i gaudeix-ne.

0: 2:15 del matí. Anem al temps, perquè la onada de calor va arribar ahir al seu primer pic, a l'espera que la setmana que ve, atenció, els termòmetres encara pugin més. Hi haurà una treva entre divendres i dissabte amb una calor més suportable. Hem començat la jornada amb temperatures altes a tot el país i extremadament elevades a l'Alt Empordà, on han tingut una nit roent, amb valors per sobre dels 30 graus. Amb el pas de les hores, els termòmetres es dispararan de nou i es mantenen els avisos per calor a pràcticament tot Catalunya, amb el perill més alt a l'Alt Empordà, a la Noguera, al Segrià i al Pla d'Urgell. Les temperatures poden superar els 42 graus al migdia al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre, entre els 37 i 40 a la resta de comarques interiors i al voltant dels 35 en punts de la costa. Durant el matí amb sol i a la tarda amb algun ruixat al Pirineu. El vent del sud bufarà més reforçat a la tarda a la Catalunya central i al Pla de Lleida i la Costa Brava. Entre divendres i dissabte baixarien les temperatures un 5 graus i agafarem aire per una nova pujada dels termòmetres que tindrem a partir de diumenge, tot plegat amb sol i alguns ruixats de tarda al Pirineu. Temperatures actuals. A Barcelona entre 26 i 30 graus, Tarragona 23, Lleida 21, Girona 17, Portbou 32, Espolla 32, el Pantà de Darnius 32, a Mataró 29, Montserrat ja tenen 27 o a Oliana 24. A Abrera el termòmetre marca 25 graus. I arriba el moment de recordar temes, cançons d'estius passats. Seguim recordant grans moments de la música amb una col·laboració que va marcar un estiu i una època, amb molt de ritme, talent i una melodia impossible d'oblidar. Tornem a escoltar Don Patricio, Manita i Rauw Alejandro amb Contando Lunares.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: des del primer segon amb Pozzoli i Lluc amb aquest Checks.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
0: Seguim amb més ritme, un tema amb tota la essència de la música urbana i de festa, d'aquells que conviden a cantar i deixar-se portar. Arriba Miguel Sáez amb La noche está buena. Yeah.

0: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
1: Continuem amb música amb ànima i una veu que transmet en cada paraula. Amb aquesta barreja de sentiments, ritme i essència flamenca arriba Raule amb Ya no me duele.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus, 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Els bombers han revisat el perímetre, especialment un talús de difícil accés a la part alta del flanc dret. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, i el de Gavà, al Baix Llobregat. El del Pla de Manlleu ha cremat unes 80 hectàrees i s'han aixecat els confinaments a la zona. A Gavà, el foc ha afectat unes 8 hectàrees i els primers indicis apunten que podria haver estat causa de l'ús de material pirotècnic. A tot això també s'hi suma que ahir es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat, un dels que més ha tensionat l'operatiu aquesta setmana. El risc continua sent molt elevat per avui. El Pla Alfa manté el nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmeller i Marmellà. Bombers, ajuntament, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tot Catalunya també avui. A Vinebre ahir es van superar els 44 graus i Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'Esboranc en les obres de la línia 9 del metro del barri de Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament, assegurant un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies o campaments. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Des del Servei d'Esports i Benestar s'impulsa el programa Estiu Actiu. Aquest dijous 9 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, a la piscina municipal d'estiu es farà una sessió de tàbata a l'aire lliure. Dijous 16 de juliol, també de 8:45 a 9:45, a la piscina d'estiu hi haurà sessió de pilates. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, a través de l'aplicatiu de reserves, i la resta de la població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: A la piscina municipal d'estiu durant tot el mes de juliol podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda, amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, dijous 9 de juliol, de 5 a 9, hi haurà manualitats Fem mosaics amb Gaudí, per a infants a partir de 4 anys. Divendres 10 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'Un somni sobre la terra per a tots els públics. Dissabte 11 de juliol, de 5 a 6, hi ha jocs dirigits, detectius dels compliments, i el diumenge 12 de juliol, els jocs dirigits al mural dels valors, també de 5 a 6, i tots els dies per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar

0: Tota la programació de la Bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. En el marc de l'Abrera Samaron 2026, el Casal de Joves Abrera impulsa una nova edició del Trencaestiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dijous 9 de juliol, es fa la primera sessió de l'estiu del cinema a la fresca amb la projecció de Bajo la misma estrella al parc de l'estació, recomanada per a majors de 12 anys. Divendres 10 de juliol s'ha programat un taller de ceràmica. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Després de la Festa Major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol, a les 12 del migdia, es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 7:45 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva Festa Major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació. Activitats.
0: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, es fan els jocs dirigits Detectius dels Compliments. Diumenge 12 de juliol, de 5 a 6, tenen lloc els jocs dirigits al Mural dels Valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Les 9 i 9 minuts d'aquest 9 de juliol, 26 graus. Després de la informació, seguim amb més cançons i amb una d'aquelles que parlen de sentiments reals i moments compartits. És una veu plena d'emoció i una història que arriba directament al cor, perquè és Miguel Cabrera amb El lo bueno y el lo malo. I després continuarem amb melodies amb sentiment, amb el toc especial i el so de Radio Macandé i Se me cayó tu cielo.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda, viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 15 de juliol, gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol, vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
2: Aquest juliol, viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!
2: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
6: Les 9 i 17 ara arriben un d'aquells temes que ens porta directament a l'alegria, al bon ambient. És un clàssic ple de ritme, energia i una melodia que tothom recorda. Ara, Melody interpreta aquest Hilarie.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ara arriba el millor so urbà del moment. Ritme, elegància i un estil inconfundible d'un dels grans noms de la música llatina. Rauw Alejandro amb Dando Vueltas. Deixa't portar per la seva energia.

Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Les 9 i 30 minuts. Ahir vam tenir un munt de rècords de temperatures màximes. Avui a Abrera ja tenim 27 graus a aquesta hora del matí. Ponent i les Terres de l'Ebre han arribat a valors de prop de 44 graus. Va ser ahir, eh? Va, anem a recordar temes. Fem un viatge enrere per recordar un dels grans èxits que van marcar una etapa, una col·laboració amb molt de ritme i una barreja d'estils que va fer vibrar les pistes de ball. Recordem a Fe Tangana, amb Farruko i Friends Montana. El remix de Mala Mujer.
1: Mala Mujer. Mala Mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo. Tus sueños, bebé. Mala Mujer. Mala Mujer.

0: C. Tangana. Easy.
1: Monte.
0: From Miami. Mala mujer.
2: Tenim la fórmula perfecta
3: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
4: L'estiu es viu amb nosaltres aquí a Ràdio Abrera. Què tal? Com va aquest ja dijous 9 de juliol? L'atenció de nou als termòmetres. Anem a repassar les temperatures màximes de rècord ahir en alguns municipis del Baix Llobregat Nord. No tenim dades de Breres, és la vida. Olesa de Montserrat, no les tenim, no les disposem. Olesa de Montserrat, 41 graus. Sant Esteve de Sesrovires. Van arribar al nucli urbà els 39,7 graus. Sant Andreu de la Barca, 39,6. A Esparreguera, el 39,5.

cançons que tenim preparades per tu des de Fórmula Matí, des de Ràdio Abrera, perquè ara seguim i tornem a posar la música catalana al primer pla, energia, optimisme i una veu que transmet bon rotllo des del primer moment. És el tema de Miqui Núñez. Ja el tenim per aquí amb un altre cop.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Ens informa que s'acaba de produir un altre incendi forestal. És una última hora, és en el municipi de Torrent, al Baix Empordà, a la província de Girona. És la última hora, nou incendi, hi ha bombers treballant. Continuem amb el millor ritme urbà i amb una combinació d'artistes que porta frescor en aquest ambient tan calorós i molta energia. Arriba amb Popo Gavarre i Excese amb Sentaito. Un tema molt de flow per seguir gaudint de les millors cançons d'estiu.

0: Una cançó plena de sensibilitat i emoció amb Monique Macon, Si estic amb tu.
1: Aquest estiu... Ràdio Obrera.
0: Continuem amb un dels grans noms de la música urbana actual, amb el seu estil personal, melodies que enganxen i lletres que connecten, eh? Arriba Rails B amb El Mundo por ti. Una cançó per escoltar, sentir i gaudir al màxim.

0: Música feta a casa i amb una proposta plena de sensibilitat. És una melodia que ens transporta, amb aquesta lletra que parla d'emocions, de records. Mosaic, T'he somiat.
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
0: Doncs sí, no canvis d'emissora. A les 10 arribaran els serveis informatius. En aquest 9 de juliol, temperatures cap amunt. Ja tenim 24 graus aquí a l'estudi dels nostres estudis, a Abrera. I ara continuem amb una d'aquelles cançons que han esdevingut imprescindibles, eh? Poesia, emoció, sensibilitat. Una trobada de dues grans veus de la música d'autor. Escoltem a Rosa León i Silvio Rodríguez amb aquest tema ja preparadíssim. Para lo demás.

0: Tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell, Manmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
1: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
0: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Després de la festa major, un estiu més, a Abrera tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions dels barris de Sant Miquel i les Carpes, amb diferents activitats programades per a tota la família. Des de l'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïns i veïnes en l'organització dels esdeveniments festius. Sentim la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Miquel, Sara Pedrosa.
5: Como cada año, junto con el Ayuntamiento, las hemos preparado con mucha ilusión para que todos nuestros vecinos disfruten de ellas. Porque nos reunimos todos los vecinos y disfrutamos de las fiestas como una gran familia. Todo aquel vecino que quiera venir será bien recibido. Que vengan a las fiestas del barrio y que se lo pasarán muy bien.
4: La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol a les 9 del vespre hi haurà concurs gastronòmic i a partir de les 10 cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe. Dissabte 11 de juliol a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10 DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 8:15 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació. Obres, mobilitat i transport.
4: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 de

0: d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera, i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. En aquesta segona fase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de Seat a l'avinguda de Can Amat, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta aquesta via, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes: la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners, i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de Seat. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera, que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Acabem d'escoltar els serveis informatius. Nosaltres ara seguim amb el millor ritme urbà i una col·laboració que porta molt de flow. Dues figures de l'escena llatina s'han unit en un tema cargat d'energia i ritme. Arriben ara, escoltarem a Saiko i Chencho Corleone amb aquest tema Pato los Gailes, o no sé com es pronuncia això, i després continuarem amb més música i una proposta plena d'emoció amb Repion i el tema Cerrar los ojos. Tanca els ulls i connecta.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Les 10 i 19, continuem amb una veu inconfusible, plena de força, emoció, molta sensibilitat. És un artista capaç de convertir cada cançó en una història que arriba molt endins. Mon Laferte, A pesar de ti i de mi. Deixa't portar per aquesta gran interpretació. Escoltem junts en aquest 9 de juliol.

0: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Obrera.
1: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Dos quarts d'onze d'aquest matí. Ara fem un viatge enrere per recordar un dels grans himnes de la música urbana llatina de l'estiu. Una col·laboració de luxe amb tres grans noms del gènere, plena de ritme, sensualitat i molt de sabor, eh? Vinga, va, recordem a Romeo Santos, Daddy Yankee, Nicky Jam amb Bella i Sensual. Un tema que continua fent vibrar.
1: Hola, mi amor. Vengo acompañado. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Let me holla at you for a second.

0: és una de les artistes més innovadores i reconegudes del panorama musical actual, amb la seva personalitat única, una producció espectacular i una manera molt especial de sentir la música. És Rosalía, ara amb Reliquia.
1: Aquest estiu no et sóc que rimis les orelles. Escolta Ràdio Brera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Achatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Continuem amb música plena de sensibilitat i emoció. És una trobada de veus que ens parla de records, sentiments i moments que formen part del nostre camí. Un camí d'estiu. Arriba amb Muchacho i Judit Nederman amb La nostra història. Una cançó per escoltar amb el cor, eh?
6: Gràcies per pintar amb els teus colors, donant-me esperança i emocions.

0: Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.
1: I seguim ara amb un clàssic que torna a estar d'actualitat aquest 2026. Cançó plena d'energia, alegria i una melodia que continua fent somriure generacions. Dues grans veus de la música llatina s'uneixen en aquesta cançó impossible d'oblidar. Arriben Thalía i Yuri amb aquest todo, todo, todo. Posa el volum ben amunt i gaudeix d'aquest gran record que ara torna a estar d'actualitat.
2: Vamos con todo.
1: És una nova versió.

0: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Continuem amb més cançons, jo amb una proposta cargada d'actitud i personalitat. És un tema amb molta força, ritme i un estil molt propi que no et deixarà indiferent. Arriba Scorpio amb Dolça i Guarra.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!
2: Arriba Caín, Tengo que encajarlo, un artista que arriba amb força i una proposta plena d'actitud, eh? Un tema amb ritme, molta personalitat i una energia que enganxa.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer Aprestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan establerts.

0: El 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria de subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb el pagament del lloguer per a la població jove de fins a 35 anys, que està oberta fins aquest divendres 10 de juliol inclòs. Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves en risc d'exclusió residencial que a 31 de gener de 2026 tinguin fins a 35 anys, inclosa l'edat de 35. El tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica en l'enllaç de l'espai del gencat.cat, que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Recordem que per qüestions relacionades amb habitatge des del Consell Comarcal del Baix Llobregat s'habilita l'adreça electrònica específica habitatge@elbaixllobregat.cat i també s'ha habilitat específicament per qüestions d'habitatge en el telèfon 93 557 24 24.
2: Abrera Informació. Infància. Esports.
3: Durant aquest mes de juliol el programa de Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluc i els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluc l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes, disposa de quatre cistelles i dues porteries i hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Mentre que a l'escola Josefina Ibáñez l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes, disposa de quatre cistelles i dues porteries i també hi ha zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts, recordem, inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial corals, infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants.
2: Abrera Informació. Joventut.
3: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenc Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als joves del municipi dins el programa Samarón 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves en horari de 6:15 a 8:15, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al parc de l'estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trenc Estiu torna a consolidar-se com a una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins el programa Samarón 2026. A continuació, detallem la programació pels propers dies. Avui, dijous 9 de juliol, arriba una de les activitats més esperades de l'estiu, el cinema La Fresca, amb la projecció de Bajo la misma estrella, al parc de l'estació, recomanada per a majors de 12 anys.

0: anys, mentre que divendres 10 de juliol es fa un taller de ceràmica. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: Ja passen 8 minuts de les 11 del matí, 31 graus de temperatura en aquest 9 de juliol, és dijous. Bon estiu a tothom, eh? Vinga, va, que continuem. Nova hora, amb una cançó ara carregada de bon ambient i una energia molt especial. És un missatge positiu, una melodia que enganxa i una d'aquelles propostes que et treuen un somriure. Sarri amb Todo Está Saliendo Bien i després seguirem amb el millor ritme urbà llatí amb Rufus, Sec i Lohai amb Tatu, amb una melodia

0: Aquest estiu pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Va, més ritme necessitem avui dijous. Amb aquesta proposta que arriba carregada d'energia, bon ambient, un so fresc, que necessitem frescura, una melodia que enganxa i una cançó perfecta per seguir gaudint de la música avui. És Saiba Music amb Quiero. Quiero.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Seguim amb Ritme Urbà, amb Tokisha, Perreo Llorando. És un artista que aporta molta personalitat, actitud i un estil únic.

Hem arribat a 2:15 del matí. És el moment de fer un viatge enrere per recordar un d'aquells temes de l'estiu que va omplir de ritme i sabor les pistes de ball. És una col·laboració internacional amb molta energia, fusió llatina i una tornada impossible de resistir. Recordem ara junts a Jennifer López i els nois de Gente de Zona amb Ni tu ni jo. Un gran èxit que torna a sonar ara aquí a Fórmula Matí amb tota la seva força. M'acompanyes?

0: L'estiu més fresc amb Ràdio Obrera.
1: Camí del migdia, continuem amb més música feta a casa i amb una proposta plena de frescor i personalitat. Una combinació de veus, ritmes i emocions que ens acompanya els propers minuts. Arriben Uri Santa Fe i l'Ambliqui amb Daurada Martina.

acabem de saber, tenim una trista notícia del món de la música. És una última hora. Ha mort la cantant galesa Bonnie Tyler. Bonnie Tyler ha mort aquest dimecres a la nit als 75 anys en un hospital de Portugal. Segons aquesta última hora i segons ha informat la seva família. Bonnie Tyler, nascuda a Skewen, Gales, l'any 1951, es va convertir en una estrella internacional gràcies a la seva característica veu rogallosa i amb èxits com aquest It's Heritage.

aquest It's a Hurry va ser un dels èxits de Bonnie Tyler de l'any 1978, que molts coneixem i recordem. També tenia altres èxits molt reconeguts com aquest. Aquest Total Eclipse of the Heart de l'any 1983, una de les balades més icòniques de la dècada dels 80. Doncs aquesta és l'última hora a la cantant Bonnie Tyler, Amor, aquest dimecres a la nit, als 75 anys.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Arriba Víctor Magán, Dani Romero, anem a ballar amb 33 graus, aquest me duele.

De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana. Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: cuenta te diste.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: On aniràs aquest estiu? Estàs de vacances? Estàs a la platja, a la piscina? Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. És Tura Sala. On aniràs? És 9 de juliol.
1: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
0: Doncs sí, segurament. Serà el millor estiu gràcies a Ràdio Abrera. Arribarem a les 12 amb Álvaro de Luna. Hasta el amanecer.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Protecció Civil ha tornat a confinar el nucli del Pla de Manlleu per la presència de fum de l'incendi forestal declarat ahir a Aiguamúrcia. El foc està estabilitzat des de dimecres a la nit, des d'ahir a la nit, després de cremar unes 80 hectàrees, la majoria forestals. Els bombers expliquen que la situació de l'incendi no ha canviat, però que demanen a la població que es tanqui a casa per evitar molèsties pel fum. També ha quedat estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, i els incendis de Navarcles, al Bages, i el de Gavà, al Baix Llobregat. També es va donar per estabilitzat ahir l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa, però, es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell Marmella. Agents de rurals, bombers i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu.

0: amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les de rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro del barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ha reallotjat en allotjaments alternatius. I els Mossos investiguen diversos trets que es van disparar ahir a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha hagut ferits. Els agents han localitzat l'arma de foc i també han identificat 3 persones, però encara no se sap si tenen relació amb els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a tota la ciutadania d'Abrera la seva col·laboració, responsabilitat i comprensió davant les mesures adoptades per l'onada de calor i l'elevat risc d'incendi forestal que s'està registrant durant aquests dies. I es recorda que la prevenció és una responsabilitat compartida i la implicació de tothom és clau per protegir l'entorn i garantir la seguretat de les persones. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha activat un ampli dispositiu municipal basat en la gestió, l'eficiència i l'acció immediata, activant el SECOPAL davant del nivell 4 del Pla Alfa. Així s'han tancat els accessos als espais naturals d'Abrera davant del risc extrem d'incendi forestal. S'ha activat Protecció Civil i els han facilitat els contactes de masies i cases aïllades per tal de fer difusió i comunicació de l'activació d'aquest Pla Alfa 4 i de les mesures que suposen. I la policia local d'Abrera ha activat un dispositiu especial per les altes temperatures i el risc extrem d'incendis forestals, controlant els accessos al medi natural i atenent una incidència registrada. També s'ha realitzat el control de persones en situació de vulnerabilitat mitjançant en el sistema de teleassistència coordinada amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Abrera. Les activitats del casal d'estiu, l'escola esportiva d'estiu i altres activitats s'han realitzat seguint els consells i recomanacions pel benestar dels infants, joves i la ciutadania. I s'han activat els refugis climàtics municipals amb accés gratuït a la piscina municipal d'estiu aquest dimecres dia 8, dijous 9 i divendres 10 de juliol per totes les persones empadronades a Abrera. L'accés serà gratuït aquests 3 dies en l'horari habitual de la piscina, d'11 del matí a 8 del vespre, i fins a completar l'aforament màxim de l'equipament. En cas que s'arribi al màxim d'aforament, s'anirà deixant entrar els veïns i veïnes a mesura que la instal·lació es vagi buidant. Per accedir serà indispensable mostrar a la recepció el DNI, un certificat d'empadronament o qualsevol document oficial que certifiqui la residència habitual al municipi d'Abrera. La piscina municipal d'estiu ha registrat aquest dimecres 8 de juliol un aforament màxim de 600 persones a l'hora. Des de l'Ajuntament d'Abrera també s'agraeix la col·laboració del teixit comercial a la seva cooperació i difusió de la recomanacions i consells davant l'onada de calor i el risc d'incendis forestals. I és que, recordem, ens trobem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes és perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Abrera Informació. Informació de serveis.
3: D'altra banda, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera s'ha informat que el tall d'aigua previst per avui dijous 9 de juliol al matí en alguns carrers del barri de Can Vilalba queda ajornat amb motiu de l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per la prevenció d'incendis forestals. Les actuacions es donen a terme el proper dimarts 14 de juliol a partir de les 9 del matí i fins a la finalització dels treballs. Des de l'Ajuntament d'Abrera es prega a les veïnes i veïns afectats per aquest tall disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.
2: Abrera Informació. Comunicació.
3: Les tardes dels dimecres d'aquest mes de juliol són de Ràdio Abrera a la Piscina. Cada dimecres emetrem en directe des d'aquest equipament municipal edicions especials al programa Music amb Jordi Busquet i la participació de diverses entitats locals. Aquest dimecres 8 de juliol hem fet la primera sessió amb una exhibició d'Strong i Aquazumba amb Vive i Baila. Molt bona acollida.

0: per part de les... amb molt bona acollida per part de les persones que gaudien de la tarda a la piscina municipal d'estiu. El dimecres 15 de juliol comptarem amb l'actuació de ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'associació Passapats, que ens oferirà una exhibició de balls de saló. I finalment, el dimecres 22 de juliol farem la tercera i darrera visita de 2026 de Ràdio Abrera a la piscina amb l'exhibició de hip-hop de l'Escola de Dansa Energy Dance Studios i les Joventudes Rocieres d'Abrera oferiran una sessió de ioga. A més, cada dia sortegem un total de 10 lots de productes de Ràdio Abrera entre totes les persones que s'inscriguin per participar-hi. I també col·laborem amb la bibliopiscina de la Biblioteca Josep Rocaibrós, que funciona de dilluns a diumenge, de fins al 31 de juliol, de 4 a 8 de la tarda, a la piscina municipal d'estiu, a la nova zona d'ombres, amb jocs, llibres infantils, premsa, revistes i també amb manualitats i el sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera els dimecres, entre totes les persones que facin ús del servei aquell dia.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: 12 i 8 minuts. La enquesta del CEO, Aliança Catalana, superaria Junts i seria la tercera força de Catalunya. El PSC guanyaria les eleccions a la baixa, Esquerra Republicana puja amb força i un de cada quatre diputats del Parlament seríem de dretes. I per poc, seria la tercera força política d'Aliança Catalana, podria arribar a segona força política. Ho hem avançat en aquest programa fa uns minuts, la mort de la cantant Bonnie Tyler, als 75 anys. Es trobava ingressada des de finals de maig en un hospital de Portugal. Ara protagonista de les cançons. Seguirem en ritme, amb una proposta que arriba amb molta actitud i personalitat al barceloní Will XO amb Masterpiece. I després continuarem amb una banda que destaca per les seves lletres profundes i un so ple d'emoció. Xinova amb El dia que...

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic de Brera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament de Brera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
5: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen els trets disparats dimecres a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. No hi ha ferits ni detinguts. Els fets van tenir lloc a l'altura del número 101 de la carretera de Prats de Lluçanès, segons ha avançat el Diari de Sabadell. Seguim amb una de les veus emergents que més està donant a parlar. Sensibilitat, autenticitat i una manera molt especial d'explicar històries a través de les seves cançons. Ara arriba Yami Sabdi amb La Mala. Una cançó per escoltar amb calma.

0: 1, 2, 3, 4.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Arriba una proposta que desprèn personalitat des del primer compàs. Un artista amb un estil propi, eh? I un tema que arriba amb força i molta energia. És el moment de Xisc, amb Cara.
3: Se'm venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una.

0: jo l'únic que vull és que te piris, que te piris, que te piris. Pira't, pira't, pira't, puto pira't.
1: Tenim la fórmula perfecta
2: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.

I a dos quarts d'una és el moment de recuperar, de recordar un dels temes que van marcar un abans i un després en la música urbana, una cançó que va impulsar la carrera d'un dels artistes més influents del gènere i que encara avui continua sonant amb força. Anem a recordar una cançó de Bad Bunny, aquest Soy Peor, és un autèntic himne que mai passarà de moda. Bad Bunny.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: A chatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Sempre amb moltíssima precaució, a més amb aquesta onada de calor, tenim el terreny, que és un polvorí. Precaució amb els incendis, si veieu alguna columna de fum, truqueu immediatament al 112, seguiu sempre les indicacions dels serveis d'emergència. Cuideu-vos amb aquesta calor, que és intensa també. Ahir vam arribar a més de 40 graus a la ciutat de Barcelona i ara tenim aquí a Abrera, estem a punt d'arribar als 35 graus. No marxeu d'aquesta sintonia.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera. Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Des del centre de comandament situat a Bellaterra hi trobem l'Alejandro Paulino de Televisió de Sabadell. Alejandro Paulino, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs, treva provisional a l'onada d'incendis simultanis i des del centre de comandament de Bellaterra els bombers confirmen que tots els focs d'ahir estan hores d'ara estabilitzats, incloent-hi Sant Gavà. Tot això, el risc es manté en un nivell de 5/6 per la humitat extrema i l'inspector Oriol Corbella demana prudència abans de donar-los per controlats.
3: Ens hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Hem treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, en el moment en què veiem o que no ha arrencat cap flanc i no hi ha arrencat cap foc secundari, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
1: Endavant, Alejandro Paulino. Encens?
2: Sí, doncs per evitar que el sistema col·lapsi, el cos ha doblat els mínims per torn. L'estratègia d'avui és clara, és remullar intensament des de terra i aire per poder començar a retirar efectius aquesta tarda amb l'objectiu de tenir les unitats lliures i disponibles per si apareixen nous focus. En aquest sentit, com escoltàvem, Corbella ha destacat com a clau també el mosaic agrari i la feina dels pagesos amb la maquinària, que ahir van ser decisius per permetre el foc.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta darrera hora. Bones notícies, com a mínim sembla que són bones notícies. Gràcies, Alejandro Paulino, des de Televisió de Sabadell.
2: A vosaltres. Adéu.

0: que ara s'està analitzant, així com diversos impactes de bala en domicilis de la zona que podrien ser conseqüència de l'incident, on no hi va resultar cap persona ferida. De moment, no s'ha detingut ningú.
1: Doncs fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom fins al divendres 31 de juliol inclòs. Els dilluns, dimecres i divendres obren de 7 de la tarda a 9 del vespre a l'escola Ernest Lluch. I els dimarts i dijous, també de 7 a 9, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on a més s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent, sempre amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Des del Servei d'Esports i Benestar s'impulsa el programa Estiu Actiu. Aquest dijous 9 de juliol, de 8:45 a 9:45 del vespre, a la piscina municipal d'estiu es farà una sessió de tàbata a l'aire lliure. Dijous 16 de juliol, també de 8:45 a 9:45 a la piscina d'estiu, hi haurà sessió de pilates. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, a través de l'aplicació de reserves, i la resta de la població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: A la piscina municipal d'estiu durant tot el mes de juliol podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Avui, dijous 9 de juliol, de 5 a 9 hi haurà manualitats fent mosaics amb Gaudí per a infants a partir de 4 anys. Divendres 10 de juliol a les 5 es farà la lectura en veu alta d'un somni sobre la terra per a tots els públics. Dissabte 11 de juliol de 5 a 6 hi ha jocs dirigits detectius dels compliments i el diumenge 12 de juliol els jocs dirigits al mural dels valors també de 5 a 6 i tots els dies per a infants de 5 a 10 anys. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. En el marc de l'Abrera Samarón 2026, el Casal de Joves d'Abrera impulsa una nova edició del Trenc Estiu. Les activitats programades per aquesta setmana són aquestes. Avui, dijous 9 de juliol, es fa la primera sessió de l'estiu del cinema a la fresca amb la projecció de Bajo la misma estrella al parc de l'estació, recomanada per a majors de 12 anys. Divendres 10 de juliol s'ha programat un taller de ceràmica. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Després de la festa major, un estiu més, a Abrera tornem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions. La programació de la festa major de Sant Miquel és la següent. Dissabte 11 de juliol, a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol, a les 12 del migdia, es farà una festa de l'escuma. Mentre que la festa major de les carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 8:15 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost, els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 11 de juliol té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició sobre els cineclubs El Públic s'organitza, impulsada pel Cineclub Maruja Torres d'Abrera amb motiu del 40è aniversari de la Federació de Cineclubs de Catalunya. Es podrà visitar tots els dissabtes de juliol de 10 a 1. A la piscina municipal d'estiu, durant tot el mes de juliol, podem gaudir del servei de bibliopiscina de la Biblioteca Josep Roca i Bros de dilluns a diumenge de 4 a 8 de la tarda amb una àmplia programació per treballar els valors i la convivència. Aquest dissabte 11 de juliol, de 5 a 6 de la tarda, es fan els jocs dirigits Detectius dels Compliments. Diumenge 12 de juliol, de 5 a 6, tenen lloc els jocs dirigits al Mural dels Valors. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat i l'Instagram de la Biblioteca Josep Roca i Bros. Com cada cap de setmana, aquest diumenge 12 de juliol, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Finalment, recordar també que la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell ja estan a la venda. Les entrades dels darrers espectacles programats amb la col·laboració dels serveis de cultura de l'Ajuntament d'Abrera en el marc del cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa a Escocia i divendres 23 d'octubre el de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Tots els migdies, a Ràdio Obrera, t'acompanyem amb la millor selecció musical.
1: Yeah. Get the feeling coming up from the ground.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. Ara per ara, tots els incendis declarats al territori català en les darreres hores estan estabilitzats. Malgrat això, l'inspector de bombers, Oriol Carbonell, ha afirmat que la situació meteorològica i la simultaneïtat els preocupa per dur a terme les tasques d'extinció.
3: El que preocupa és, bàsicament, la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. Llavors són situacions meteorològiques que en condicions estàndard normals fan incendis topogràfics, que amb la vegetació hidratada i en una situació climàtica estàndard de que no està per sobre la mitjana climàtica, són focs que són molt habituals i que simplement doncs, tenim molt protocolitzats també de com els hem d'atendre. El problema és que és amb simultaneïtat, amb un nivell de calor molt elevat i que poden sortir a qualsevol lloc del territori.
2: Amb tot, l'objectiu és poder donar-los per controlats i reservar els màxims recursos possibles per si es produeix una nova situació de simultaneïtat. Avui, el Pla Alfa es manté al nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques i també hi ha 441 municipis en nivell 3 per perill moral. Molt alt. De fet, els espais naturals amb accés restringit són el de Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Obac i Montmell-Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. A banda, com dèiem, avui estem davant d'un nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intens a tota Catalunya i, de fet, a Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40, arriba el valor màxim en més d'un segle. I el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, però amb menys força que el 12M, amb una previsió de 36 a 38 escons. Segons el primer baròmetre de l'any del CEO, Esquerra pujaria fins a la segona posició amb 24-26 diputats, mentre que Aliança Catalana faria un fort salt i se situaria com a tercera força, amb 23-25 escons. El gran retrocés seria per a Junts, que cauria fins als 16-18 diputats. Vox i PP quedarien pràcticament empatats, amb 12-13 escons cadascun, mentre que Comuns i CUP...

0: L'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïns i veïnes en l'organització dels esdeveniments festius. Sentim la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de Sant Miquel, Sara Pedrosa.
1: Como cada año, junto con el ayuntamiento, las hemos preparado con mucha ilusión para que todos nuestros vecinos disfruten de ellas. Porque nos reunimos todos los vecinos y disfrutamos de las fiestas como una gran familia. Todo aquel vecino que quiera venir será bien recibido. Que vengan a las fiestas del barrio y que se lo pasarán muy bien.
0: La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol a les 9 del vespre hi haurà concurs gastronòmic i a partir de les 10 cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe. Dissabte 11 de juliol a les 9 hi haurà sopar de germanor i a partir de les 10 DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol a les 12 del migdia es farà una festa de l'escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. A les 11 del matí es farà una holi i festa de l'escuma, a 8:15 del vespre masterclass de zumba a càrrec de Vive i Baila i a partir de les 11 de la nit sessió musical amb DJ. I repassem també el calendari de la resta de les festes majors dels barris d'Abrera de 2026. El 16, 17, 18 i 19 de juliol serà el torn de Can Amat, 17, 18 i 19 de juliol Can Vilalba, del 22 al 26 de juliol celebrarà la seva festa major Santa Maria de Vilalba, els dies 24, 25 i 26 de juliol al Rabato, a l'agost els dies 28 i 29 serà el torn de la Font i 17, 18, 19 i 20 de setembre la Florida. Trobareu la programació de totes les festes dels barris d'Abrera als web sabrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
2: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
0: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també hi ha modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà degut a aquestes obres a l'avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost inclòs. En aquest sentit, el bus urbà no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'avinguda de Can Amat fins a l'avinguda de Can Noguera i s'estableix com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'avinguda de Can Amat. A més, durant el mateix període, s'anul·la temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilita una parada provisional alternativa al carrer de Neto cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades al bus urbà d'Abrera al web municipalabrera.cat i també a l'aplicació gratuïta de Montbus, o també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. En aquesta segona fase de les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta aquesta via, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera, que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals.
3: Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
4: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
3: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
4: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
3: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

0: a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Seguro, mujer, que hoy eres feliz. Que nada de ayer hoy te hace llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz y que te olvidé. Nunca me comprendiste.
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Bel Edat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
2: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
5: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
4: Descarrega't la nostra aplicació.
5: Disponible per Android i iOS.
4: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Javier Méndez. Els bombers alerten que l'alt risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, que ja estan estabilitzats. Tot i que no hi ha cap incendi actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos, ja que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. De fet, el risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que pateixen les conseqüències de treballar sota altes temperatures. Escoltem a Oriol Corbella.
3: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40-44 graus de temperatura és problemàtic, i també estem tenint bombers amb molts cops de calor.
2: Davant d'aquest escenari crític que es preveu que es repeteixi durant la jornada d'avui, des del centre de comandament, Corbella adverteix a la ciutadania que en cas d'incendi el més segur és que es protegeixin a les seves cases.
3: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions, doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
2: El cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell. Més temes. Catalunya perd el 20% de les infermeres que forma perquè aquestes accepten treballar a l'estranger. La precarietat laboral i la manca de reconeixement professional, la pressió assistencial i la sobrecàrrega de treball, amb una mancança d'almenys 12.600 professionals per assolir la ràtio europea i també una població cada cop més envellida i necessitats assistencials creixents, són les raons principals de la migració d'infermera que identifica el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 homes de 30, 32 i 34 anys, respectivament, després de ser interceptats mentre robaven a la deixeria de Manresa. Durant la fugida dels 3 sospitosos, els agents finalment els van interceptar i a l'interior del vehicle van trobar 2 telèfons mòbils i 7 rellotges d'alta gamma. Els agents els van enxampar mentre anaven de paisà i els van detectar al polígon. Nosaltres marxem, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera s'ofereixen una sèrie de recomanacions i consells per evitar els incendis forestals. El cos d'agents rurals elevat a nivell 4 al Pla Alfa diversos municipis, també a Abrera, pel risc extrem.

0: pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles. També queda prohibit la utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i a les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents hauran de desplaçar-se i realitzar-se en un nucli habitat o població i, si això no és possible, retornar al punt d'origen. També està tancat temporalment l'accés a l'interior del Parc Natural del Montserrat. Ens trobem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'excés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegiu els nadons, persones amb malalties cròniques i també les vostres mascotes. Recordem que des de l'Ajuntament d'Abrera s'han habilitat equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan activem les alertes per onades de calor en el municipi. Els refugis climàtics són espais segurs, accessibles per a tothom, amb àrees de descans, ombra i aigua, ubicats a equipaments de proximitat com la piscina municipal d'estiu, el casal de la gent gran i la residència Canigó. I també està activat el Pla Alfa per risc d'incendis. Podeu consultar tots els consells per protegir-nos de la calor i evitar els incendis forestals als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
0: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol de 9:30 a 13:30, pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16:30 a 19, a través dels següents canals. Presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Esports.
0: Aquest estiu posa't en forma amb una sessió de Tabata a la piscina d'estiu municipal en el marc del programa Abrera Summer On i l'Abrera Estiu Actiu que impulsa el Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Així, aquest dijous 9 de juliol, de 20:30 a 21:30, a la piscina d'estiu municipal es farà una sessió de Tabata a l'aire lliure. El Tabata és un entrenament d'alta intensitat amb exercicis curts i molt efectius, ideal per millorar la resistència, la força i la capacitat cardiovascular. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, fes la reserva a través de l'aplicatiu de reserves i la resta de població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
3: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència,

0: Seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
6: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
5: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
6: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
5: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets important.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
5: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: També a l'estiu. Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
1: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
0: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb nosaltres i esperem!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
3: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
2: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Després de la Festa Major d'Abrera, un estiu més, a Abrera tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions dels barris de Sant Miquel i les Carpes, amb diferents activitats programades per a tota la família. Des de l'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïnes i veïns a l'organització dels esdeveniments festius. Sentim la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Miquel, Sara Pedrosa.
5: Como cada año, junto con el Ayuntamiento, las hemos preparado con mucha ilusión para que todos nuestros vecinos disfruten de ellas, porque nos reunimos todos los vecinos y disfrutamos de las fiestas como una gran familia. Todo aquel vecino que quiera venir será bien recibido. Que vengan a las fiestas del barrio y que se lo pasarán muy bien.
4: La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol, de 9 a 10 de la nit, concurs gastronòmic, de 10 a 12, cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe, dissabte 11 de juliol, de 9 a 12, sopar de germanor i de 10 a 1, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol, de 12 de juliol, de 12 a 1, del migdia, Festa de l'Escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra

0: La Florida. Trobareu la programació de totes les festes a Abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
0: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost amb dos inclosos. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades del bus urbà d'Abrera al web municipal abrera.cat i a l'app gratuïta de Montbus, on també s'actualitzen periòdicament les diferents informacions relacionades amb aquest servei. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i la naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'Avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram superior des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i comprèn la millora de les tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la rotonda del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Es procedirà a la demolició i excavació de calçada existent en tota l'amplada per col·locació d'un nou ferm, el subministrament, explanació i compactació de base de totu del rebaix, el subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, incloses les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs que, com deien, s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol són les següents. Respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i es recomana, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia A2 i els accessos principals a Abrera i a Can Amat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització, les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.
4: How melodic.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier Méndez. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament, diumenge, recordem, tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diürns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
2: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana estar pendents de les senyals, no banyar-se en zones prohibides i prendre cura dels menors. I en clau política, el ple del Parlament ha instat a ampliar el parc d'habitatge públic adreçat a la població jove, fixant que es reservi com a mínim un 30% de les promocions per a joves fins als 40 anys. La iniciativa s'emmarca en una moció sobre joventut presentada per Junts, que ha estat aprovada amb el suport del mateix de PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, també Junts, mentre que PSC, Units, Esquerra i Vox s'han abstingut. El text reclama que el govern reforci les polítiques destinades a assegurar la igualtat d'oportunitats dels joves en l'accés a l'habitatge. Per contra, ha estat rebutjat un punt de la moció que proposava que el govern millorés els préstecs d'emancipació juvenil, incrementant l'ajuda fins a un màxim de 60.000 euros per operació. El Departament d'Agricultura ha confirmat 6 nous casos positius de pesta porcina africana en senglars, tots dins la zona del risc. En concret, s'han detectat 2 a Barcelona, 2 a Sant Feliu de Llobregat, 1 a Sant Just d'Esvern i 1 a Cerdanyola. Fins ara són 19 els municipis dins d'aquesta zona. En total, d'aquesta darrera setmana, s'han capturat 418 senglars dins la zona infectada. I els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor de 30 anys per circular a 189 km per hora a la carretera C14 dins el terme municipal de Coll de Nargó a l'Alt Urgell. L'home seria el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins d'aquí una estona.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria de subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb el pagament del lloguer per a la població jove de fins a 35 anys, que està oberta fins al divendres 10 de juliol inclòs. Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves en risc d'exclusió residencial que 31 de l'1 del 26 tinguin fins a 35 anys, l'edat de 35 anys inclosa. El tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a l'enllaç de l'espai gencat.cat que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Recordem que per qüestions relacionades amb habitatge, des del Consell Comarcal s'ha habilitat l'adreça electrònica específica habitatge@elbaixobregat.cat. D'altra banda, també s'ha habilitat específicament per qüestions d'habitatge el telèfon 93 557 24 24.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries.

0: famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació. Joventut.
0: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenc Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als i les joves del municipi dins del programa Summer On 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves d'Abrera en horari de 6:15 a 7:45, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'Escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al parc de l'estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trenc Estiu torna a consolidar-se com una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins del programa Summer On 2026. A continuació detallem la programació pels propers dies. Dijous 9 de juliol arribarà una de les activitats més esperades de l'estiu, el cinema La Fresca, amb la projecció de Bajo la misma estrella al parc de l'estació, recomanada per a majors de 12 anys. Divendres 10 de juliol, amb un taller de ceràmica. El dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja, preparant-la per a l'estiu amb un toc personal. Dimarts 14 de juliol tindrà lloc la sortida d'estiu a Humor Amarillo, una jornada plena de proves, diversió i treball en equip a Castellolí. Dimecres 15 de juliol, els fogons tornaran a encendre's amb el taller de postres. Dijous 16 de juliol tindrà lloc una nova sessió de cinema a la fresca, amb la projecció d'Uncharted al parc de l'estació i adreçada a majors de 12 anys. I divendres 17 de juliol hi haurà tarda d'ungles. El dilluns 20 de juliol s'ha programat un taller de col·legi d'estiu. Dimarts 21 de juliol serà el torn d'una jornada de futbol a l'Escola Josefina Ibáñez. El dimecres 22 de juliol, els participants prepararan begudes refrescants amb el taller Fent Batuts. El dijous 23 de juliol, la programació sortirà del casal per celebrar una activitat esportiva a la piscina, una proposta adreçada a joves entre 14 i 25 anys, i el divendres 24 de juliol, Trenc Estiu es clourà amb el tradicional comiat al casal, una festa de final de temporada que inclourà un sopar de pinxos per acomiadar les activitats de cuina i compartir una última tarda d'estiu entre els i les participants. Podeu consultar tota la programació del Trenc Estiu 2026 als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
2: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
6: Fórmula 40.
7: Fórmula 40.
6: Fórmula 40.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Don't...

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier Méndez. Continuem pendents dels incendis a Montmaneu, a la comarca de l'Anoia. Els bombers treballen amb 17 dotacions, 3 d'elles aèries, per aturar un incendi de vegetació agrícola. Segons informen els bombers, el flanc dret no evoluciona, mentre que el flanc esquerre l'estan intentant aturar, treballant amb els tractors dels pagesos de la zona. També, en aquests moments, s'està treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58, a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa d'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest incendi de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de la Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
3: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. El ple del Parlament insta el govern a posar en marxa una línia de suport tècnic i financer perquè els ajuntaments puguin posar en marxa un pla per renaturalitzar els seus municipis. En concret, la proposta hauria de garantir recursos per renaturalitzar un 30% de cobertura arbòria i espècies autòctones. Aquesta iniciativa de la CUP s'ha aprovat amb el recolzament de PSC Units, Junts, Esquerra, Comuns, CUP i Aliança Catalana i els vots en contra de Vox i l'abstenció del PP. I en marge europeu, destaquem que la Unió Europea autoritzar les plataformes digitals com WhatsApp o Telegram a que escanegin els missatges privats dels usuaris a la recerca de material d'abús sexual infantil. Aquesta prorrogada de la llei Chat Control s'ha aprovat en el Parlament Europeu després d'una votació controvertida amb 276 vots a favor i 286 en contra. Això és tot des de Notícies en Xarxa.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera s'ofereixen una sèrie de recomanacions i consells per evitar els incendis forestals. El cos d'agents rurals elevat a nivell 4 al Pla Alfa a diversos municipis, també a Abrera, pel risc extrem d'incendis forestals a causa de la intensa onada de calor. Tanmateix, el document únic de Protecció Civil Municipal, DUPROCIM, passa a fase d'alerta per l'emergència de risc per incendi forestal. En situació d'emergència, seguiu les informacions i les indicacions de les autoritats, informeu-vos a través dels mitjans de comunicació i si necessiteu ajut durant l'emergència truqueu al 112. Entre altres prohibicions o limitacions davant el risc extrem d'incendis forestals en nivell alfa 4, recordem que no està permès encendre foc en tot tipus d'espais oberts ni en àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com les zones recreatives o d'acampada. Es suspenen temporalment totes les autoritzacions concedides per cremar rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles. També queda prohibit la utilització de maquinària i equips en terrenys forestals i a les àrees rurals situades en una franja de 400 metres al voltant que tinguin un funcionament que generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural i altres que tinguin condicions equivalents hauran de desplaçar-se i realitzar-se en un nucli habitat o població i, si això no és possible, retornar al punt d'origen. També està tancat temporalment l'accés a l'interior del Parc Natural del Montserrat. Ens trobem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i és important preparar-se i prevenir els efectes adversos de la calor, com la deshidratació, l'esgotament i els cops de calor. L'accés de calor pot suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures molt altes es perllonga, la temperatura del cos pot elevar-se fins a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor, un trastorn amb conseqüències potencialment greus que requereix atenció mèdica immediata. Entre d'altres consells, a casa recomanar utilitzar algun tipus de climatització i tancar les persianes on toca el sol directament durant el dia i obrir-les de nit. Al carrer eviteu el sol directe i sortir a les hores centrals del dia, procurant caminar per les zones d'ombra, portar aigua i beure sovint. Si coneixeu gent gran malalta que viu sola, ajudeu-los a seguir aquests consells i protegir

0: Cat i radioabrera.cat.
1: Abrera Informació, promoció econòmica i comerç.
0: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Departament de Promoció Econòmica, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per a l'any 2026. Del dimecres 15 al divendres 24 de juliol s'impartirà un nou curs de conducció de carretons adreçat a persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC. Teoria, dimecres 15 i dijous 16 de juliol, de 9:30 a 13:30. Pràctica 1, divendres 17 i dilluns 20 de juliol, de 9 a 14:30 i dimarts 21 de 9 a 14. Pràctica 2, dimecres 22 i dijous 23 de juliol de 9 a 14:30 i divendres 24 de juliol de 9 a 14. Les classes teòriques es faran a les aules de promoció econòmica, carrer de Martorell número 20, i les pràctiques a l'Institut Gaudí de la Construcció de Badalona. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Departament de Promoció Econòmica, al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres també de 16:30 a 19 a través dels següents canals: presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o per correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Esports.
0: Aquest estiu posa't en forma amb una sessió de tàbata a la piscina d'estiu municipal en el marc del programa Abrera Summer On i l'Abrera Estiu Actiu, que impulsa el Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Així, aquest dijous 9 de juliol, de 20:30 a 21:30, a la piscina d'estiu municipal, es farà una sessió de tàbata a l'aire lliure. El tàbata és un entrenament d'alta intensitat, amb exercicis curts i molt efectius, ideal per millorar la resistència, la força i la capacitat cardiovascular. Les inscripcions s'han de fer a través dels següents canals. Per a les persones abonades al camp, fes la reserva a través de l'aplicatiu de reserves i la resta de població ho ha de fer a través del web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
2: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
1: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
2: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
1: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
5: El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
4: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
6: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem!

Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: distracción, solo una tensión entre...
1: Radio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Javier Méndez. Continuem parlant d'incendis. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola de Montmaneu, a la comarca de l'Anoia, i retiren els dos avions de vigilància i atac, però el cos de bombers manté el dispositiu amb les 14 dotacions i l'helicòpter bombarder. D'altra banda, els bombers també treballen en la represa de l'incendi a Guimarà, concretament en el flanc dret. Els cossos de bombers operen amb 29 dotacions, 9 d'elles aèries. Aquest incendi ja ha afectat una superfície d'unes 161 hectàrees. D'altra banda, es continua treballant en un altre incendi de vegetació al marge de la C-58 a Badia del Vallès. Els bombers, que han anat amb 4 dotacions terrestres, afirmen que l'incendi està en fase de remat, és a dir, l'etapa de l'extinció on s'assegura el perímetre d'un incendi. Aquest foc de la C-58 ha provocat retencions en el trànsit. Seguim parlant d'aquesta calor que no només provoca incendis, sinó que també afecta a la salut de les persones. Els treballadors dels parcs i jardins de Barcelona han demanat més protecció per la calor extrema d'aquestes primeres setmanes d'estiu. Segons ha informat la CGT en un comunicat, les polseres que van rebre per a prevenir pujades de temperatura no sempre funcionen. El sindicat diu que aquestes darreres setmanes dos treballadors han tingut cops de calor i han necessitat assistència mèdica. En aquest context també informem que el sistema d'emergències mèdiques ha atès a 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor des del 5 de juliol. El 58% dels casos han necessitat una ambulància i trasllat hospitalari, mentre que el 42% restant han estat resolts pel servei 061 Salut Respon. En clau política, un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre de centres d'estudis d'opinió, això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veuria només el traspàs de vots de Junts, sinó també de Vox, ho explica Joan Rodríguez, director del CEO.
4: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
3: Aquesta és la primera de les enquestes del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions, diuen, administratives. Nosaltres ho deixem aquí, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Després de la Festa Major d'Abrera, un estiu més, a Abrera tornarem a gaudir de les festes majors dels barris. Aquest cap de setmana tenen lloc les primeres celebracions dels barris de Sant Miquel i les Carpes, amb diferents activitats programades per a tota la família. Des de l'Ajuntament d'Abrera es col·labora amb les associacions de veïnes i veïns a l'organització dels esdeveniments festius. Sentim la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Miquel, Sara Pedrosa.
6: Como cada año, junto con el Ayuntamiento, las hemos preparado con mucha ilusión para que todos nuestros vecinos disfruten de ellas, porque nos reunimos todos los vecinos y disfrutamos de las fiestas como una gran familia. Todo aquel vecino que quiera venir será bien recibido. Que vengan a las fiestas del barrio y que se lo pasarán muy bien.
5: La programació de la Festa Major de Sant Miquel és la següent. Divendres 10 de juliol, de 9 a 10 de la nit, concurs gastronòmic, de 10 a 12, cinema a la fresca amb la pel·lícula Pirates del Caribe, dissabte 11 de juliol, de 9 a 12, sopar de germanor i de 10 a 1, DJ amb animació. Diumenge 12 de juliol, de 12 a 1, del migdia, Festa de l'Escuma. Mentre que la Festa Major de les Carpes es concentra dissabte 11 de juliol amb les següents activitats. D'11 a 12.30, Holi i Festa de l'Escuma. De 19.30 a 20.30, Masterclass de Zumba a càrrec de l'associació Vive i Baila. I de 11 a 1 de la nit, sessió musical amb DJ. Repassem també el calendari de la resta de festes majors dels barris d'Abrera. 16, 17, 18 i 19 de juliol, Can Amat. 17, 18 i 19 de juliol, Can Vilalba. 22, 23, 24, 25 i 26 de juliol, Santa Maria de Vilalba. 24, 25 i 26 de juliol, El Rabato. 28 i 29 d'agost, La Font. i 17, 18, 19 i 20 de setembre, la Florida. Trobareu la programació de totes les festes a abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació. Obres. Mobilitat i transport.
5: Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'Avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona és previst realitzar-la aquest mes de juliol del dilluns 6 al diumenge 26. Amb motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'Avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera i també es produiran modificacions temporals en el recorregut i les parades del servei de bus urbà per les obres de l'Avinguda de Can Amat des del dilluns 6 de juliol fins al dissabte 15 d'agost amb dos inclosos. Així el bus no circularà pel carrer d'Abrera, el carrer de Montserrat i el tram de l'Avinguda de Can Amat fins a l'Avinguda de Can Noguera i s'establirà com a itinerari alternatiu el pas pel carrer de Neto, la Ronda de Sant Jordi, el carrer del Ter, el carrer de Marie Curie, el carrer de Barcelona i l'Avinguda de Can Noguera fins a enllaçar amb l'Avinguda de Can Amat. D'altra banda, durant el mateix període, s'anul·larà temporalment la parada ubicada al carrer d'Abrera i s'habilitarà una parada provisional alternativa al carrer de Neto, cantonada amb el carrer dels Pirineus. Podeu consultar aquestes modificacions temporals del recorregut i les parades

0: col·locació d'un nou ferm al subministrament, explanació i compactació de base de Totu del rebaix al subministrament, estesa i compactació de mescla bituminosa en calent en tota l'amplada de la calçada, incloses les rotondes. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són les següents: respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal d'obra, preveure més temps del desplaçament durant els dies feiners i a recomanar, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i a Canemat. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i, sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
1: Ajuntament d'Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, que consideren de nou com actiu. Aquest foc a la comarca de l'Urgell té capacitat de llançar focus secundaris, ja que hi ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau. En total, afectaria a aquest confinament a unes 21.000 persones. El foc ja ha afectat a una superfície d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han tallat també la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. Un grup de veïns de les Planes ha presentat una instància davant l'Ajuntament de Sant Cugat, el Departament d'Interior i el Síndic de Greuges per denunciar una actuació dels agents rurals el passat dimarts a la matinada. Els veïns van sentir trets a tocar d'una escola bressol i van veure com havien abatut un senglar a la via pública i qüestionen els protocols seguits pel cos. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
3: El que van dir els agents forestals és que no ens espantessin, que durant més nits hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals domèstics i no volem viure amb por de sentir trets per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
2: Els veïns també demanen explicacions al respecte, també volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les Planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc. La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut a dues persones que han provocat danys desperfectes i han robat mobiliari per un valor que supera els 7.000 euros. Aquests van amenaçar una treballadora municipal del mercat que els va cridar l'atenció i aquesta va avisar la policia. Segons informa l'Ajuntament de Figueres, els dos homes són multireincidents i han protagonitzat diversos incidents violents a la ciutat. Aquest dijous han passat a disposició judicial després de passar la nit a la comissaria. En trobar-se en situació irregular, s'ha iniciat un expedient d'expulsió. Tornem aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es fa difusió de la convocatòria de subvencions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb el pagament del lloguer per a la població jove de fins a 35 anys, que està oberta fins al divendres 10 de juliol inclòs. Són subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves en risc d'exclusió residencial que 31 de l'1 del 26 tinguin fins a 35 anys, l'edat de 35 anys inclosa. El tràmit s'ha de dur a terme de forma telemàtica a l'enllaç de l'espai jancat.cat, que trobareu als webs abrera.cat i radioabrera.cat. Recordem que per qüestions relacionades amb habitatge, des del Consell Comarcal s'ha habilitat l'adreça electrònica específica habitatge@elbaixobregat.cat. D'altra banda, també s'ha habilitat específicament per qüestions d'habitatge el telèfon 93 557 2424.
0: Abrera Informació. Infància. Esports.
4: Durant el mes de juliol, el programa Patis Oberts continua oferint espais de lleure, esport i convivència per a tothom. Fins al divendres 31 de juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 7 de la tarda a 9 del vespre, els patis estaran oberts a l'escola Ernest Lluch, i els dimarts i dijous, també de 7 de la tarda a 9 del vespre, l'activitat es trasllada al pati de l'escola Josefina Ibáñez, on, a més, s'hi desenvoluparan diverses activitats adreçades al jovent. Amb els patis oberts s'aprofiten els espais escolars de manera més àmplia, convertint-los en un espai d'activitat per a tota la població. A l'escola Ernest Lluch, l'entrada es fa per pel carrer d'Antonio Machado, compta amb una pista poliesportiva de 44 per 22 metres, divisible transversalment en dues pistes de 22 per 22 metres. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. A banda, hi ha una zona de jocs infantils amb estructures de fusta i sorral. Va ser el primer centre a oferir aquest espai fora de l'horari escolar. A l'escola Josefina Ibáñez, l'entrada es fa pel carrer d'Esparreguera, compta amb una pista poliesportiva de 45 per 35 metres, divisible transversalment en dues pistes. Disposa de 4 cistelles i 2 porteries. També hi ha una zona de jocs infantils. Els objectius principals dels patis oberts inclouen fomentar la participació de tota la població, en especial curar els infants i joves d'edat escolar, proporcionar espais per activitats diverses, promoure les relacions entre infants, joves i famílies i contribuir al desenvolupament integral dels infants. Podeu consultar tota la informació relacionada als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: El Casal de Joves d'Abrera presenta una nova edició del Trenc Estiu, la programació d'activitats d'estiu adreçada als i les joves del municipi dins del programa Summer On 2026. Durant tot el mes de juliol, els i les participants podran gaudir de propostes gratuïtes i variades que combinen cuina, creativitat, esport, cinema i activitats a l'aire lliure, fomentant la convivència, la participació i el lleure saludable. La majoria de les activitats tindran lloc al Casal de Joves d'Abrera en horari de 6:15 a 7:45, mentre que les activitats esportives es desenvoluparan a l'escola Josefina Ibáñez, les sessions de cinema a la fresca al parc de l'estació i les activitats especials a diversos espais. Amb aquesta programació, el Trenc Estiu torna a consolidar-se com una proposta d'oci de referència per al jovent d'Abrera, oferint un estiu ple d'experiències, aprenentatges i moments per compartir dins del programa Summer On 2026. A continuació, detallem la programació pels propers dies. Dijous 9 de juliol arribarà una de les activitats més esperades de l'estiu, el cinema La Fresca, amb la projecció de Bajo la misma estrella al parc de l'estació, recomanada per a majors de 12 anys. Divendres 10 de juliol, amb un taller de ceràmica. El dilluns 13 de juliol, els participants podran personalitzar la seva bossa de platja, preparant-la per a l'estiu amb un toc personal.

0: Batuts. El dijous 23 de juliol, la programació sortirà del casal per celebrar una activitat esportiva a la piscina, una proposta adreçada a joves entre 14 i 25 anys, i el divendres 24 de juliol, Trencaestiu es clourà amb el tradicional comiat al casal, una festa de final de temporada que inclourà un sopar de pinxos per acomiadar les activitats de cuina i compartir una última tarda d'estiu entre els i les participants. Podeu consultar tota la programació del Trencaestiu 2026 als webs arera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Aquest mes de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina municipal d'estiu. Els dimecres de 5 a 7 de la tarda viu el programa Music amb Jordi Busquet, en directe des de la piscina. Música, animació, molt bon ambient i activitats per tota la família.
3: El 8 de juliol no et perdis l'exhibició d'Strong i la sessió d'Aquazumba amb Vive i Baila. El 15 de juliol gaudeix del ball en línia del Casal de la Gent Gran i de l'actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. El 22 de juliol vine a veure l'actuació d'Energy Dance i participa en la masterclass de ioga a la zona de gespa a càrrec de les Joventudes Rocieres d'Abrera. I atenció, cada dia participa en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera a la nostra carpa i a la bibliopiscina.
2: Aquest juliol viu l'estiu amb Ràdio Abrera a la piscina municipal d'estiu.
4: Refresca't amb nosaltres. T'hi esperem.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
1: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
3: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: També a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon vespre, són les 9, us parla Javier Méndez. Els bombers continuen treballant en l'incendi a Guimerà, a la comarca de l'Urgell. El foc té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. Els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i ha demanat el confinament de la vila Mas de Bòndia, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, afectaria aquest confinament a unes 21.000 persones. Els bombers treballant per protegir una granja al flanc dret i estan repartits en una àrea de treball de 383 hectàrees. Segons les autoritats, aquest foc en els darrers dies ja hauria cremat una superfície de més d'unes 161 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra també han tallat els accessos, la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra. En clau política, el Parlament de Catalunya ha acordat aquest dijous instar el govern a revisar i posar al dia l'estratègia dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de millorar l'eficiència i l'eficàcia en les tasques de prevenció, detecció i desarticulació de l'ultradreta violenta organitzada a Catalunya i a la resta d'Europa. La moció impulsada pels comuns ha estat aprovada amb el suport de PSC, Units, Esquerra, Junts, Comuns i la CUP, i el rebuig del Partit Popular i Vox i l'abstenció d'Aliança Catalana. La cambra ha reprovat les estratègies polítiques que se serveixen de fets delictius atribuïts a persones concretes que són migrants per criminalitzar o encoratjar l'odi a les xarxes socials o en manifestacions públiques contra aquest col·lectiu. I més temes en clau política. Polèmica per la participació d'Israel en el Campionat Europeu d'Escalada, que es farà del 17 al 19 de juliol al circuit de Montmeló. Entitats propalestines han demanat al govern que no en permeti la participació oficial i exigeixen que els 8 escaladors que representen Israel competeixin sense bandera, uniforme oficial i ni cap símbol estatal. A aquesta queixa s'hi suma Esquerra, Comuns i la CUP, que demanen vetar en una proposta de resolució la participació oficial d'Israel en el campionat. I destaquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per drogar i fer tocaments a dones al barri de Vallvidrera de Barcelona, segons han confirmat l'Agència Catalana de Notícies i La Vanguardia. Segons aquests mitjans, el detingut era el líder d'un grup de meditació. Els Mossos el van localitzar a Catalunya i el van arrestar per dues agressions sexuals i un delicte contra la salut pública. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon vespre, són les 10, parla Javier Méndez. Els bombers s'han mostrat optimistes amb la represa del foc de Guimerà i confien poder-lo tornar a estabilitzar les pròximes hores. Ho ha explicat des de Cervera l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes, que ha indicat que hi havia un dispositiu preparat per a possibles represes, però que la marinada ha estirat molt el foc i ha provocat el nou incendi en direcció cap a Tàrrega. Actualment, l'incendi evoluciona fora de control, però Bellostes explica que la situació és molt millor que al principi de la represa i ha indicat que si no canvia la meteorologia es podria donar per estabilitzat en les properes hores. El cap de l'incendi està de fet força aturat, però falta treballar els dos flancs amb una feina quirúrgica perquè no s'obri de cua i faci noves carreres, principalment crema rostoll i les franges de vegetació que hi ha entre els camps. En aquests moments els cossos de bombers operen amb 60 dotacions, 12 d'elles aèries, i s'han confinat a la vila Mas de Bondi i els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i el polígon Riambau. En total, aquests territoris englobarien a unes 21.000 persones. L'inspector dels bombers, Juan Josep Bellostes, també ha explicat que aquests confinaments són preventius i que s'aixecaran en el moment en què el foc es consideri estabilitzat. També ha indicat que aquest no ha arribat al canal Segarra-Garrigues. I també a Salàs de Pallars també s'han activat 7 dotacions terrestres i una àrea dels bombers per un incendi de vegetació que afecta una zona arbrada. Segons el cos, de moment tenen l'incendi estabilitzat i segueixen rematant els punts calents. També repassem les conseqüències dels darrers incendis amb diferents talls. Els Mossos d'Esquadra han tallat la carretera propera a la C14 en direcció a Verdú i a Montornès de Segarra per l'incendi de Guimerà, i també continua tallada la T244 que va del Montmell fins Querol per l'incendi ja estabilitzat a Montmaneu. Tampoc oblidem la segona onada de calor. El sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat ha atès 230 persones durant l'onada de calor des del diumenge, segons informa Protecció Civil. De fet, el 58% han requerit una ambulància, traslladant a l'afectat a un centre sanitari, i el 42% han estat atesos pel servei 061 Salut Respon. En clau política, marxem a Europa perquè el president de l'Eurogrup, Kyriakos Pierragakis, ha assegurat aquest dijous que els ministres de Finances de la zona euro continuaran examinant la proposta espanyola de reforçar el pes internacional de la moneda mitjançant emissions conjuntes de deute. Pierragakis admet que els estats membres mantenen desacords històrics sobre aquesta idea. Marxem, que vagi tot molt bé. Tornem demà amb més notícies.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
3: Ruta 66.
4: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa amb 17 anys d'història i que actualment s'emet per unes 60 emissores de parla catalana. Doncs vinga, si esteu preparats, comencem amb noves propostes. Per cert, sóc Campito dos Santos. Benvinguts!
0: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Hayes, un veterà cantant, baixista i compositor americà que als anys 80 liderava la banda White Sister i als 90 els Tattoo Rodeo. L'any 2015 va debutar en solitari i ara aquest 2026 edita Crazy It Is Life, un disc de rock melòdic i hour amb tracks com aquest, Bring Back Yesterday.

Like a Phoenix. Continuem la ruta 66 amb més bandes d'estil Aur. En aquest cas, ens anem fins a Suècia, amb un grup debutant. S'anomenen Emotional Fire. Tot i ser joves, estan influenciats pel rock dels 80. Anem per una més d'aquests cinc nois, els Emotional Fire, amb Turn Around.

The River pertany al nou àlbum d'estudi del polifacètic Jason Charles Miller. De jovenet va formar la banda Godhead d'estil industrial rock. Però des de fa uns anys es decanta cada cop més cap al country americana i southern rock. Cards on the Table és el nom d'aquest nou treball. Després d'escoltar-lo sencer, he triat una altra peça que porta per títol Expiration Day.

Killing Heights. Des de Brescia, Itàlia, ens arriba el disc de debut de títol homònim dels Mayhem Mavericks. Músics veterans provinents d'altres bandes que ja han plegat. Hard rock, però amb intensitat de melodies, amb influències dels Bon Jovi. Anem per la segona d'aquest trio transalpí, un track que s'anomena One Day in a Lifetime.

Again in the Wind. Continuem a Itàlia, ara amb el segon àlbum d'estudi dels Mindfields, una banda que va començar com a grup de versions exclusivament dels americans Toto. Així doncs, estan influenciats pel so rock wetcore americà. I d'aquesta manera queda evident en les seves composicions, com en aquesta titulada Dreamland.

You're on my way to be. Des del Brasil, els Night Stinger, hard rock i glam metal de 5 nois de São Paulo, amb inspiració en bandes icòniques dels 80 com els Motley Crue, Rat, Def Leppard i Poison. I amb els Night Stinger tanquem la paradeta. Amb la cançó All the Love That You Need, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. 107.
1: Ràdio Abrera. Són les 11.
2: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
4: A Radio Abrera ara comença Hora 23.
5: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

Ding dong dong dong dong dong.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Bel Edat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Hora 23.
2: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 12.
2: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
3: I me pregunto si pudiera ser.
2: Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26, el nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

going to sleep.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera,

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Tinc el pis fet merda, nena, et juro que estic bé. He caigut tants cops al terra que no els contaré. Em trec la pors d'espantar que encara tinc fe. Hi ha una part del món que és meva, que la menjaré. Amb tot aquest estrès, a la final de mes, no et puc oblidar on ets, anant-me a dormir a les 7. Sóc només ansietat quan penso

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
2: Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.